0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Albumi. Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: 两黄一红金。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls. 24 hores a tu. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: lo dice todo cuando llama.
1: Terrible apocalipsis.
0: Persona que logró.
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Demà dissabte es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any, tot i que se celebrarà el proper dia 4 de setembre al vespre. El Correbars és de les poques activitats de la festa major d'enguany que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diables Folls obriran demà dissabte les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de 6:45 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa. La Sier Muñoz, que és un dels membres dels Diables Folls, entitat organitzadora, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cerca vida, ja que es tracta d'un animat recorregut guiat per la música per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan parades en les que se serveixen begudes i també es plantegen divertides proves als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, començant la seva marxa a la plaça de les Valls Llacs i passant per Pompeu Fabra, pel carrer de Baix, Pi Margall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diables Folls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica triada.

Tot i els participants del Correbar han de ser majors d'edat i per garantir-ho, per poder inscriure's demà, caldrà que mostrin el seu DNI físic. El cost de l'inscripció és de 12 euros per participant, una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per tal d'agilitzar les cues i també facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha determinat també que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim, dèiem, de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i per això l'organització recorda que les places són limitades i previstes entorn a les 200.

0: És tot i donar més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Efectivament, sí, jo sóc en Jordi Pratsavalls i obrim micròfons per compartir una bona estona amb tots vosaltres en aquest De Gorra. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt per acompanyar-te des d'ara, que són les 10 i 4 minuts fins a arribar a la 1 del migdia, on resoldrem el repte del De Gorra abans. Però el que caldrà és, doncs, fer-vos saber quin és el premi d'avui, quina és la pregunta també, quin és el dilema, vaja, una miqueta de tot. Avui que també repassarem totes aquelles activitats per al cap de setmana i mirarem el cel després de les pluges d'ahir per veure què és el que pot passar meteorològicament parlant aquest dissabte i aquest diumenge. Tot preparat, doncs, per compartir també bona música amb tots vosaltres, perquè aquí i ara comença una nova edició del De Gorra Estiu a Ràdio Palafolls. Benvinguts, benvingudes aquest divendres. Ho tens tot a punt? Comencem!
1: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Amb la bona sensació d'haver guanyat el Mundial, al principi de tot plegat ballàvem al ritme de Shakira. Ella va ser l'encarregada de posar música a un esdeveniment esportiu tan especial. Dai Dai, amb ella també hem començat aquest De Gorra en aquest divendres. En una estoneta repassem pregunta. Repassem, no, te la faig per primera vegada, que encara no la coneixem, però pots conèixer el premi donant una ullada a les nostres xarxes socials. Un tema més. Repassant els 90, amb aquest Flying, i en un no res, et faig la pregunta i et dic quin és el premi. Ben atent.

Doncs vinga, va, amb la sintonia de rigor. Nosaltres el que volem ara mateix és plantejar-vos quin és el premi i quina és la pregunta del de gorra d'aquesta jornada. Per començar bé el cap de setmana, per acabar bé el divendres, què tal si el que et proposem és que puguis guanyar una entrada doble per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland? Encara queden dies d'obertura del parc, tot i les pluges d'aquests dies, que ja són benvingudes també, hi haurà dies en sol. I què et sembla si vas a passar tota una jornada acompanyat de qui tu vulguis a Marineland, Parc Aquàtic i Dofinari, per gaudir de les seves instal·lacions i acabar l'estiu com cal? I a més de franc, eh? Sí, Ràdio Palafolls et convida a anar a Marineland. Avui una entrada doble si jugues amb nosaltres. I atenció, perquè fa molt que no jugàvem amb sintonies, amb músiques. Doncs bé, atenció, avui el que et proposem són pel·lícules musicals. Et posarem una sèrie de 4 sintonies, cada una d'elles pertany a una pel·lícula musical. M'hauràs de dir el títol? I t'hi posarem també el comodí del dubte, eh? Com a mínim 3 de les 4 pel·lícules. Val, mínim 3. Si em dius les 4, perfecte. Juguem, doncs, amb pel·lícules musicals. Atenció, que et poso ara mateix quines són les cançons que composen aquestes pel·lícules, val? Vinga, som-hi.

Són quatre pel·lícules musicals sobradament conegudes i més amb els títols que us hem preparat. Com a mínim m'has de dir tres de les quatre pel·lícules que busquem avui. Són pel·lícules que tenen entre la seva banda sonora original aquests temes. Els tornarem a escoltar. La primera era de prova, per anar escalfant motors. I ara atenció que va la bona, Ho anirem posant al llarg de tot el matí. Però vinga, va, arrisca't en aquesta primera opció. A veure què em dius. Busquem el títol de les pel·lícules musicals a les quals pertanyen aquests temes.

Doncs de moment ho deixem aquí. Vinga, va, arrisca't i digues com a mínim 3 de les 4 pel·lícules. Si saps la resposta, si et vols arriscar, doncs ja ho tenim tot preparat. Per exemple, truca'ns directament al telèfon de la ràdio al 93-761-4701. També pots participar, com sempre, a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66, o envia'ns un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. Anirem donant pistes, escoltarem de nou les cançons durant tot el matí. No patiu, que hi haurà oportunitats per tothom. Això sí, aprofita perquè avui pots guanyar 2 entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I mentre esperem les teves respostes, una de Jason Derulo, Take You Dancing.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda Cercavila amb la colla gegantera i els Diables Folls i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:45 ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La festa dels divendres d'estiu aquí a Ràdio Palafolls s'anomena De Gorra i nosaltres seguim compartint èxits i creant la banda sonora original d'un matí com el d'avui. The Proclaimers, ara mateix protagonistes, aquests bessons d'Escòcia amb el seu tema més important, I'm Gonna Be 500 Miles. Qüestió d'un minut i repassem previsió meteorològica.
1: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.

0: i amb l'homenatge que l'Alfred García feia a la rumba catalana, què tal si el que fem ara mateix és consultar la previsió meteorològica després de les pluges tot just d'ahir? Què ens espera aquest cap de setmana? Doncs ho comprovem amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Molt bon dia. Avui comencem la jornada sense acabar de fer del tot net. De fet, podria haver algun ruixat que encara afecti a primeres hores del matí. Al migdia, més tranquil·litat i sol. Però a partir de la tarda, sobretot al Vallès Oriental, es poden formar altre cop tempestes que poden afectar també al Vallès Occidental o al Maresme. Les temperatures avui són més baixes, entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors, i la inestabilitat també es farà present aquesta pròxima nit i matí del dissabte. Poden haver tempestes fortes.
0: Haurem d'estar atents, doncs, s'agraeix aquesta baixada de temperatures, però haurem d'anar mirant el cel per veure doncs, com evolucionen aquests núvols que ara mateix, per exemple, es veuen fora dels estudis de la ràdio. Gràcies, companys, anirem actualitzant aquesta informació. Nosaltres seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls i ho fem amb un tema que tots hem intentat ballar els últims anys. APT, un dels temes que compartim des de la ràdio per vosaltres.

I aquesta sintonia ens fa estar atents a tots i a totes, eh? I és que arriba un nou recordatori del Dagorra. Una bona opció, com sempre, per dir-te com pots participar avui i aconseguir una entrada doble al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Avui totalment de franc, un d'aquells premis que sé que de ben segur esperes i que pots gastar aquesta temporada 2026. De fet, t'explico, el Parc Aquàtic, segons calendari, tanca el pròxim 20 de setembre. Per tant, encara tens un mes, inclosos els caps de setmana, perquè puguis gaudir de les instal·lacions de Marineland. A més, a veure, un truquet. El mes d'agost ja va una miqueta de baixada i al setembre sempre hi ha menys aforament i tu podràs gaudir tranquil·lament de les instal·lacions sense no fer tanta cua. Sigui com sigui, hauries de jugar al Dagorra, això sí. Avui, per aconseguir aquestes entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, juguem amb quatre pel·lícules musicals. D'aquelles mítiques, de tota la vida, sens dubte. Reconegudes poder més per les seves cançons que no pas per el seu argument o fins i tot per als seus actors o actrius, que també. Doncs bé, et posaré una sèrie de quatre cançons que pertanyen, doncs, a aquestes pel·lícules musicals. M'hauries de dir el títol com a mínim de tres de les pel·lícules, sí? Doncs vinga, un altre cop, si ho has escoltat a la primera i encara no saps per on anar, aprofita i torna-les a escoltar. Les pel·lícules, doncs, juguem amb elles, són aquestes.

Sabries dir-nos a quines pel·lícules pertanyen les quatre cançons que hem escoltat? Jo crec que són faciletes, però si no t'anirem donant pistes, no pateixis. Les opcions són vàries. Ens pots enviar la teva resposta, per exemple, utilitzant el correu electrònic, ja el coneixes, estiu@radiopalafolls.cat, o també per WhatsApp al 607 64 65 66, o si ho prefereixes, 93 761 4701 és el telèfon de la ràdio per parlar amb nosaltres i donar-nos també la resposta. Busquem les quatre pel·lícules musicals a les quals pertanyen aquestes cançons.

0: A més, et permeto el benefici del dubte, eh? Et pots equivocar en una d'aquestes cançons, però m'hauries de dir correctament les altres tres. Aprofita i participa en joc, com dèiem, aquesta entrada doble al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser per a tu. A què esperes?
0: Efectivament, no esperis més i participa al de gorra, que avui pot ser tu el guanyador. Ara, Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions.
2: Y aunque quieran quitarme la voz.
0: Òptica Palafolls. Som a la plaça de les Valls d'Ags.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
9: Ràdio Palafolls.
8: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
9: Escoltes
8: Ràdio Palafolls, el 107.7.

Doncs ja veus quin ritme portem de bon matí a Ràdio Palafolls en aquest de gorra. Amb ganes de cap de setmana ho celebrem amb la Rigoberta Bandini. Ai, mama, qüestió de 10 minuts i arribem a les 11 del matí. Per tant, renovem informació dins el butlletí horari. Això serà aprofitant al màxim també aquests últims 10 minuts abans de completar l'hora, eh? Això sí que és un clàssic. Baby Jean, Rod Stewart.

0: Palafolls presenta una dotzena d'al·legacions al pla que preveu espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena d'al·legacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta feta per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori local. La principal preocupació expressada per l'alcalde del nostre municipi, Francesc Alemany, és que el pla actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland, o també a gran part del Caramàning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Aquesta proposta de Plater té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.
0: Davant d'aquestes afectacions, Palafolls ja ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. L'Ajuntament planteja com a alternatives més viables a la proposta feta per la Generalitat terrenys al voltant de l'autopista, als marges de la carretera nacional i també a l'entorn del polígon industrial nord.
1: Nosaltres el que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha entremig d'algunes alguns equipaments o alguns nusos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals és relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat en èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre, per exemple, sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus que ja estan construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requeriments de generació d'energia sostenible del Plater sense haver de sacrificar terreny sobre el sòl. Però el Plater no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar-hi molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde ha advertit que el projecte preveu fins a molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts ja elevats.

0: fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació de l'energia generada, suposaria un impacte excessiu i també ja s'han presentat al·legacions a aquesta previsió. Fa tot just unes setmanes va acabar el termini d'al·legacions al Plater i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga el govern de la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva del pla fins d'aquí a un any per tal de poder analitzar totes les aportacions. És tot i tornem al migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Actualitzades ja les darreres notícies, que per cert, pots consultar més informació, ja ho saps, a través de la nostra web www.radiopalafolls.cat o també a les xarxes socials. Nosaltres reprenem el de gorra i ara ho fem amb Alex Warren i el seu Fever Dream, un èxit que també hem ballat aquests últims dies. Les 11:07, la bona música continua. I encara anem molt més enrere. Sí, als 90, què et sembla? Bon any? Doncs vinga, a càrrec de Nick Cayman, I Promise Myself.

Som-hi, va, que els minuts van passant i és el moment de comentar-te de nou com ho pots fer avui per aconseguir una entrada doble al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Una bona proposta per acabar bé l'estiu i per aprofitar aquests pròxims dies. Et recordava fa una estona que segons el calendari que trobareu a www.marineland.es, on també podreu veure totes les atraccions, també quins són els horaris i els dies d'obertura, Marineland tancarà les seves portes el pròxim 20 de setembre. Per tant, encara tindries tot un mes, de dilluns a divendres i, òbviament, també els caps de setmana, per poder gaudir de les instal·lacions d'aquest parc aquàtic i dofinari que tenim just davant, per davant de la ràdio. I, a més, fer-ho de franc, que, escolta, que és un molt bon regal per passar una experiència inolvidable. Dues entrades al parc aquàtic i dofinari Marineland, avui jugant amb el de gorra i jugant amb quatre pel·lícules musicals. Quatre. Sí, et posaré una sèrie de quatre cançons que pertanyen a quatre pel·lícules musicals. El que necessitem és que ens digueu, doncs, quines són aquestes pel·lícules musicals. N'hi ha quatre. Encara per posar-t'ho més fàcil, el que farem és eliminar-ne una, diguéssim. Tu intenta dir-nos les quatre, però si t'equivoques en una, no passa res. Si ja són dues, ja hauràs de tornar a intentar. Però com a mínim tres de les quatre pel·lícules. Sí? Vinga, va, que hi ha una nova oportunitat per escoltar aquesta bateria de cançons. Són aquestes.

Són pel·lícules musicals, però totes elles també s'han fet en el món teatral, eh? I algunes fins i tot encara es poden veure en teatres, per exemple, de Barcelona o de Madrid. Sabries dir-nos a quines pel·lícules musicals pertanyen les quatre cançons que hem escoltat? I va, com a bonus track, encara et posaré un cop més aquestes cançons perquè, doncs, puguis pair tota la informació. Són aquestes.

Doncs si saps la resposta, si vols intentar jugar per aconseguir avui aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, nosaltres ja fa una horeta que tenim habilitat el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També pots participar amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. I en deixo també el telèfon fixe, el 93 761 470. Tu ens escrius, ens dones la resposta. Nosaltres t'afegim a la base de dades si la resposta és correcta. I atenció, recorda la contrasenya. En una estoneta el que farem és dir-vos una contrasenya, que és una senzilla frase, perquè quan truquem en directe al final del programa el guanyador o guanyadora, quan aixequis el telèfon, és imprescindible, això sí, que ens contestis, diguis aquesta frase. Si tot és correcte, t'emportes dues entrades a Marineland. Tan senzill com això. Vinga, va, que esperem les teves respostes. Volem que juguis amb nosaltres i que et posis avui la gorra. Només podrà ser un de vosaltres. Qui serà, ho descobrim en una estona, perquè ara seguim compartint èxits des del de gorra a Ràdio Palafolls.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
0: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia ofici solemne, i a 12:15 ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
3: Si algú et pregunta,
4: recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Passa-ho.

Marta i Marília, Marília i Marta, a mi sempre m'ha costat doncs distingir-les. Un dels duets més importants a nivell nacional dels anys 90, de ben segur la recordaràs. Ella baila sola, amb temes com aquest, tan tranquil com Lo echamos a suertes. Les 11:23, en un no res, repassem activitats culturals pendents de la previsió meteorològica, tot el que passa a Palafolls i Rodalies, totes les activitats dins el No t'ho perdis. Això serà en un no res, perquè ara encara hem de rebobinar una miqueta més i viatjar cap als 80 plegats. Era l'àlbum més venut, el Running in the Family, que incluïa, per exemple, el Lessons in Love. Parlem dels Level 42.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 21 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi de Palafolls. Destacarem que aquest cap de setmana arriba la Festa Major de Sant Genís. Ho farà en dos dies i també el pròxim dimarts 25 d'agost. Demà dissabte, per exemple, a 6:15 de la tarda al local social hi ha previstos jocs gegants de fusta. A 6:45 també al local social es farà la xocolatada i a 7:00 cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. A 9:00 del vespre, al local social, hi haurà el tradicional sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. El diumenge a 7:00 de la tarda és el torn de la cantada de veneres a càrrec del grup Arjau i el dimarts 25 acabaran aquestes festes a partir de 12:15 del migdia amb l'ofici solemne i a 12:15 la ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar, on demà dissabte es celebrarà una nova edició de la Summer Moguda. Serà al Parc Francesc Macià a partir de les 8 del vespre. Avancem una miqueta més, anem fins a Pineda, on destacarem noves representacions del musical Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Les dues a partir de 7:00 de la tarda. Les entrades encara disponibles a través de www.ccrpineda.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Parlem també del cap de setmana calellenc. Avui hi ha nou concert dins les nits d'estiu de Calella. El Far serà amb l'Ibèrica Trio i Maruja Limón en concert. A part també d'aquest cap de setmana, destacarem demà dissabte a 6:00 de la tarda al passeig de Manuel Puigverd, la Revetlla de Sant Llop. I un nou concert al Far de Calella dins el NEC, en aquest cas demà a 10:00 del vespre, el tribut al Genio amb Àngel Miralles, que fa un tribut a Eugenio. Més propostes, destacant també les activitats al municipi de Tordera per Festa Major. Aquesta tarda, per exemple, hi haurà taller de castells a partir de 6:00 a la plaça de la Concòrdia, a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a 8:15 del vespre, al Parc de la Sardana, començarà una nova edició del Cercatasques. Aquesta nit és nit de barraques. A partir de 11:15 de la nit, al Parc Prudenci Bertrana hi actuaran Llini, Wassa Corporation i Encanto de Loco.
0: No t'ho perdis.
1: Del cap de setmana, destacarem, per exemple, demà dissabte, a partir de 11:00 del matí, una nova edició de la passejada de motos clàssiques. O una de les activitats que recupera, demà a la tarda, al punt de 6:00, al camí ral, la baixada de carretons. Demà una nova nit de barraques, també des de 11:15 de la nit al Parc Prudenci Bertrana, amb KCK Band, Miquel del Roig, Tutu Keke i DJ Liah Jensen. I el diumenge, a Tordera, al Parc de la Sardana, tindrem a partir de 11:15 del matí el torneig de bitlles infantil i a la tarda l'elecció del pubillatge tordarenc. Serà a partir de 7:00 de la tarda a la plaça de l'Església.
0: No t'ho perdis.
1: A 10:15 a la plaça de l'Ajuntament hi haurà el pregó de festes amb l'entitat La Nostra Dansa i després el correfoc cap al punt de 10:00, darrere la plaça de l'Església. I tercera nit de barraques també diumenge, al Parc Prudenci Bertrana, en aquest cas amb Anna Gisbert DJ, The Tallets, Banda Neon, tancant la nit de nou l'Anna Gisbert. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes que celebra les festes dels copatrons aquests dies. Aquest vespre, per exemple, al punt de 7:00 hi ha la cercavila Places i Carrers. Després el toquen a córrer a partir 9:15 del vespre des de plaça Espanya. O cantada de veneres aquesta nit a 9:00 al passeig de Cortills i Vieta, a càrrec dels grups Americanos, Arjau, Porbó i Faroners de Calella, amb cremat popular. A 10:15 de la nit hi haurà la quina musical a càrrec de Sa Colla Brava a plaça Espanya. Demà dissabte hi ha la cursa Corre el Cos des de 7:00 de la tarda. I a la nit, concerts amb Tapeo Sound System i DJ Jorge Peñafiel al Passeig de Mar a partir de 10:00. I diumenge, a 12:00, vermut popular. Això serà a plaça Espanya i a 6:00 de la tarda al taller Com es vesteix un cavaller, a càrrec d'Alma Cobrae, a la plaça Espanya.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment,

Camí de les 12 del migdia, els que hauran estat amb nosaltres des de primera hora del programa sabran que avui tenim en joc aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland per jugar amb nosaltres amb una pregunta, jo crec que senzilla, el que passa que poder la resposta és una miqueta complicada, més que res perquè parlem de pel·lícules musicals. Hi ha gent que pensa que una cançó pertany a una altra pel·lícula, vaja, una miqueta de lío. Per tant, atenció que us podem donar més pistes. El que et deia, avui per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades a Marineland, ens hauràs de dir el títol de tres de les quatre pel·lícules musicals que busquem. Nosaltres et posem la banda sonora, és a dir, una de les cançons mítiques d'aquesta pel·lícula, i tu m'has de dir el títol. De moment, per si t'acabes d'incorporar, doncs mira, posarem les cançons. És una bateria de quatre cançons que pertanyen a aquestes quatre pel·lícules que volem que esbrinis. Les cançons són aquestes.

Va, que intentarem tornar-les a posar i a sobre t'aniré dient alguna pista. Mira, per exemple, d'aquesta primera t'haig de dir que és una monja que arriba a una casa amb uns nens molt entremaliats per cuidar-los, i no és Mary Poppins. Aquesta, vaja, Whitney Houston, amb aquest toc de veu que té, algú intentava salvar-la, eh? I protegir-la, sobretot, una pel·lícula d'amor. Aquesta també va de monges, com la primera. També la reconeixes, Whoopi Goldberg, al capdavant. I de l'última, és poder la més recent de totes, Meryl Streep protagonitzant la pel·lícula que busquem, d'un dels clàssics de la música internacional. Sabries dir-nos a quines pel·lícules estem fent referència avui? Com a mínim 3 de les 4. Jo crec que amb les pistes queda clar. Dóna'ns la teva resposta, doncs, per exemple, utilitzant el correu electrònic de la ràdio, que és estiu@radiopalafolls.cat. estiu@radiopalafolls.cat. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Dir-te que també pots participar si utilitzes el telèfon WhatsApp, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607-64-65-66. I et dono una altra opció, que és trucar-nos directament al 93-761-4701. Si les respostes són correctes, nosaltres t'afegim a la base de dades i, com sempre, hauràs d'estar atenta a la contrasenya i a la trucada al final del programa en una miqueta més d'una horeta. Vaja, com hem jugat sempre al de gorra de Ràdio Palafolls. Encara tens una horeta per poder participar, per tant, no t'adormis, que avui pots guanyar aquestes dues entrades, al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland.

0: Doncs ja veus quina energia, quin ritme portem aquest matí de divendres. Serà que s'acosta el cap de setmana, eh? El ritme de Luis Fonsi i Demi Lovato, un gran duet per aquest Échame la culpa, un tema del passat 2019. Apuntem ja cap a les 12, eh? Seguirem aprofitant el temps, òbviament. Seguirem amb molts més èxits després de la publicitat, entre d'altres, amb Sergio Dalma.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
7: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
8: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
9: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
10: Ràdio Palafolls.
9: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
10: Escoltes...
9: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Un centenar de persones participaran del sopar popular de la festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la festa major del poble de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina, com és habitual, les tradicions més solemnes amb propostes més lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes aquestes festes de Sant Genís és el sopar popular i de germanor de demà al vespre. És un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per una aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que s'ha fet aquesta mateixa setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una ballada multitudinària. A més, la trobada no acabarà a la taula, ja que, un cop finalitzat el sopar, la música s'apoderarà de la sala amb el ball popular ofert pel duet Atènia, que s'encarregarà d'amenitzar la nit amb els seus ritmes. Abans del ganapa, la programació de la jornada inaugural estarà dedicada al públic infantil i familiar, ja que a 6:15, al mateix local social, hi haurà jocs gegants de fusta i la xocolatada. A partir de 7:00, si el temps s'acompanya, es farà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls, acompanyada pels Diables. L'endemà, diumenge, a 7:00, la música de taverna i de mar agafarà el relleu amb una cantada d'havaneres a càrrec de la reconeguda formació Grup Arjau. La cloenda de la festa major de Sant Genís es reservarà pel dimarts, dia 25 d'agost, que és la diada del Sant Patró, recuperant d'aquesta manera els actes més solemnes de la festivitat. Al matí hi haurà l'ofici solemne de la festa major amb l'actuació de la coral Palatiola i, posteriorment, ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies, és per això que precisament l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Sant Genís anuncia que, en cas de precipitacions, les activitats es faran dins el local social. I qui també està de festa és Blanes, que arrenca la festa dels copatrons amb un cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat just avui, que és jornada festiva a la vila, la seva festa major petita en honor a Sant Bonós i Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins aquest diumenge. Els actes han arrencat, com dèiem, avui, amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cercavila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer, omplen d'activitat el nucli antic. La jornada claurà amb la dotzena cantada de veneres al Passeig de Mar i amb la quina musical a la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults. Al vespre, Tapeo Sound System i una sessió del DJ Peñafiel ompliran la música al Passeig de Mar. La programació tancarà aquest diumenge amb una vermutada popular al migdia que oferirà un espai de micro obert i l'actuació musical de Debonets. A la tarda, les actuacions es complementaran també a la plaça Espanya amb el taller familiar i teatralitzat Com es vesteix un cavaller, una activitat que està dedicada a donar a conèixer la indumentària medieval de l'època del Vescomtat de Cabrera. Repassem totes aquestes festes. A partir de 1:00 serà a l'informatiu del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: Ràdio Palafolls.

I que el ritme no pari, com diria aquella coneguda cantant, The Faith of Ophelia, és un dels temes que ens ha fet ballar aquest 2026 també, amb la veu, la coneixes, de Taylor Swift. Amb ella comencem ja l'última hora i decisiva per saber qui s'emporta les entrades a Marineland d'aquest de gorra, d'aquest divendres 21 d'agost. Seguirem compartint èxits en un no-res t'explico, més de la contrasenya, més del repte de gorra d'avui, per tant, no desconnectis de Ràdio Palafolls. I continuen, això sí, les veus femenines. Ho fem amb Cristina Aguilera, tot i que la cançó ja té uns anyets. So emotional.

0: de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
1: Com m'agrada el gelat celestiu.
4: Percalifragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
4: La barbacoa, la barbacoa.
3: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
2: Quins records, eh? Tots ells s'emportaven el seu premi, deien la contrasenya correcta. Un record, un repàs per tots els anys que hem fet el de gorra i que seguirem fent el de gorra, òbviament, per jugar amb vosaltres a l'estiu, que és el que més ens agrada. Avui, però, com a exemple, posem aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Això és el que et pots endur avui si jugues amb nosaltres. A mitja horeta aproximadament de tancar línies, encara pots participar. Què has de fer si vols anar a Marineland gratis? I a més endur-te no una, sinó dues entrades, per tant convidar a qui tu vulguis. Doncs contestar a una senzilla pregunta. Avui que juguem amb pel·lícules musicals, avui el que volem que ens diguis és com a mínim el nom de tres de les quatre pel·lícules musicals que busquem. I com a pista t'oferim les cançons que sonen precisament en aquestes pel·lícules. Vinga, va, les cançons són aquestes.

Jo crec que ja tens suficients pistes amb les temes que sonen, precisament en aquestes pel·lícules, però per si de cas, mira, la primera pel·lícula et diré que està protagonitzada per Julie Andrews i que arriba a una casa, ella era monja, la protagonista de la pel·lícula, i arriba en una casa per educar a una multitud de nens, són més de dos, ho dic perquè molts de vosaltres ens dieu que és Mary Poppins. No, no és Mary Poppins. De la segona pel·lícula que et puc dir, inconfusible, la veu de Whitney Houston, protagonitzant i també cantant els temes que podem escoltar en aquesta pel·lícula. De la tercera pel·lícula, dir-te que també tornem a parlar de monges, una persona que té un problema, que s'amaga dins un convent i ajuda les monges, doncs, a fer més gran l'abadia on viuen i, sobretot, a protagonitzar un gran concert dins el mateix convent quan arriba el papa. I de l'última pel·lícula, què t'haig de dir? Doncs protagonitzada per Meryl Streep, entre d'altres, forma part de l'extensa discografia d'un grup suec que de ben segur coneixes. Aquí ens traslladem a una coneguda illa grega, Jo crec que ja t'he donat moltes pistes. Ens hauries de dir el nom de 3 de les 4 pel·lícules musicals que busquem. Com sempre, encara hi ets a temps i ho pots fer a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Pots participar utilitzant el telèfon directe de la ràdio, que és el 93-761-4701, i si no, per WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis de Ràdio Palafolls és el 607-64-65-66. Com a mínim 3 de les 4 pel·lícules, I atenció a tots aquells que heu participat o que voleu participar, perquè tenim també la contrasenya. Com que avui parlem del parc aquàtic i dofinari que tenim just aquí al costat, la contrasenya serà senzilla i parlarà del premi que pots aconseguir. Avui, quan et truquem en directe, en una estoneta, el primer que hauràs de fer és agafar el telèfon i tot seguit dir: "Me'n vaig a Marineland". Aquesta és la contrasenya d'avui. Me'n vaig a Marineland. No has de dir res més, agafes el telèfon i directament dius: "Me'n vaig a Marineland". I llavors sí que et donem, doncs, aquestes dues entrades a Marineland. Doncs ja tens tot el que necessites per jugar avui al de gorra. Aprofita i participa en aquests últims minuts, si no has participat, perquè el premi s'ho val. Nosaltres seguirem compartint èxits amb l'ajuda de Miley Cyrus.

0: es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
0: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la Colla Gegantera i els Diables Folls. I a les 9 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a les 7 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!

0: I això sí que és un bon remember, eh? Recordant aquest Words de F.R. David, un d'aquells temes que sona sempre en una d'aquelles festes, recordant èxits dels 80 i dels 90, per exemple. Camí, ja de 1:45 del migdia, mitja horeta per tancar paradeta. Recorda la contrasenya, aprofita per participar al de gorra perquè avui pots aconseguir dues entrades a Marineland. Mentre vas fent, doncs això, remember, nosaltres seguim.
1: Ràdio Palafolls, 107.7 FM. This is...

0: Això és una mica fort.
1: Tot el dia matant.
2: La música dels Figa Flowers per fer un últim recordatori molt ràpid de tot el que necessites avui per aconseguir aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Aquest és el premi que avui tenim sobre la taula i que pot ser per algú de vosaltres si juga res en aquests últims minuts al de gorra. El primer que hauràs de fer és dir-nos quines són les quatre pel·lícules musicals amb les quals juguem avui. Et permeto que t'equivoquis en una. Per tant, mentre me'n diguis tres, ja ho dono per fet. Atenció, eh? Les quatre sintonies que pertanyen a pel·lícules musicals són aquestes.

Sabries dir-nos com a mínim 3 de les 4 pel·lícules amagades darrere aquestes sintonies, aquestes cançons? Doncs vinga, encara ens pots enviar la resposta. Tens uns 5 minuts, una miqueta més, per poder participar. La teva resposta l'esperem a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Òbviament, com sempre, també tenim el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls perquè ens escriguis al 607 64 65 66 i, si no, directament al telèfon de la ràdio, que és el 93 761 4701. En una estoneta, en qüestió d'uns 10 minuts, el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. El primer que haurà de fer, òbviament, és aixecar el telèfon. I després dir-nos la contrasenya. L'hem dit fa una estoneta. Atenció a la contrasenya d'avui. És aquesta. Me'n vaig a Marineland. Superconvençut, superconvençuda, eh? Quan agafis el telèfon, el primer que hauràs de dir és me'n vaig a Marineland. I llavors sí que t'endús aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari. Doncs vinga, va, que posem el cronòmetre enrere. 10 minuts, 10 minuts per tancar línies, 10 minuts per trucar la persona guanyadora i perquè recordis la contrasenya d'avui. Me'n vaig a Marineland. És el primer que has de dir quan aixequis el telèfon. Mentre fem temps, doncs vinga, més música. Per què no? Gaudeix de la selecció musical d'aquest de gorra. Ara amb els IMF recordem els 90. Unbelievable.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

Doncs tal com hem promès, tanquem línies, eh? Ara mateix anem a fer el sorteig per les entrades a Marineland, el de gorra d'avui, mentre escoltem a Delicio, aquest paraíso, un tema de ja fa uns anyets, eh? El passat 2014. Escoltem un tema més, i prepareu telèfons, eh? I recordeu bé la contrasenya. Això és l'únic que heu de fer si voleu proclamar-vos avui guanyadors del de gorra. En una estoneta us posem a prova.

0: Showbiz, now that's a bloody showbiz fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, this is great balls of fire.
1: Trenca'm les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
2: Som-hi, doncs, que ara sí ha arribat el moment de la veritat, de moment de solucionar el repte de gorra d'avui. Teníem quatre sintonies, quatre músiques, que pertanyien a quatre pel·lícules musicals de tots els temps. Posem-hi solució, doncs, perquè molts de vosaltres ens heu dit les quatre. Eren aquestes. Aquest inici, Julia Andrews protagonitzant Sonrises i Làgrimes amb la seva guitarra. Aquí la mítica Whitney Houston amb el guardaespaldes. Pell de gallina, sens dubte. I la tercera? Què me'n dius de la tercera? Sister Act, amb Whoopi Goldberg al capdavant. La primera, la primera pel·lícula. També m'heu dit Una monja de cuidado, precisament era el títol. Per tant, respostes correctes. I l'última? Doncs, Mamma Mia, efectivament, cançons d'Ava per una molt bona pel·lícula musical que també va tenir la seva segona part. Així resolem el repte de gorra i ara sí, trucarem en directe a la persona doncs, que ha aconseguit ser el guanyador o guanyadora del sorteig. És el que us deia, quan aixequeu el telèfon, el primer que haureu de dir és me'n vaig a Marineland. Aquesta és la contrasenya d'avui, me'n vaig a Marineland i directament llavors sí, aquestes entrades són vostres. Vinga, va, per no perdre gaire temps, ara mateix marco. I si us sona el telèfon, encara que no coneixeu el número, és el que sempre us dic, Escolta, contrasenya, me'n vaig a Marineland, el primer que has de dir. I així, efectivament, te'n vas a Marineland. Vinga, a veure si agafem línia. I en aquest cas, l'entreguem a la primera. Me'n vaig a Marineland, és el primer que has de dir. Va, vinga, que hem agafat línia, ara és cosa teva.
3: Me'n vaig al Marineland.
2: Vinga! Efectivament, sí, te'n vas a Marineland. Si tu m'ho dius, jo no tinc cap mena de problema. Moltes felicitats. Mira, escolta, ja ho faria, ja ho faria. Aquí davant de la ràdio gairebé ens podrem saludar amb la mà. Amb qui parlo, sisplau?
3: Amb Álvaro Arador.
2: Perfecte, Álvaro, doncs escolta, directament amb la contrasenya, efectivament te'n vas a Marineland, tens dues entrades aquí a Ràdio Palafolls que t'esperen per poder, doncs això, anar a Marineland durant aquesta temporada. T'esperem aquí, Álvaro.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per jugar, que passis bon dia. Adéu-siau.
3: Igualment, adéu-adéu.
2: Adéu-adéu-adéu. Doncs mira, directament, convençut, l'Álvaro s'emporta les entrades a Marineland. Avui també la primera. Ho hem pogut fer, clar que sí. Aquesta setmana hem estat gairebé complerts de premis. Encara ens en queda un aquesta tarda, al punt de les 4 de la tarda, de Gorra Express. Una nova oportunitat per jugar amb nosaltres i aconseguir els grans premis, sobretot el de la temporada final. Et recordo que sortejarem una escapada per dues persones a una casa rural entre tots els que participeu al de Gorra aquesta temporada. Hagueu guanyat o no? Per tant, ben atent als programes dels últims dies, perquè pot ser que t'enduïs un gran premi. Nosaltres, com et deia, aquesta tarda, al punt de les 4, ens hi posarem. I si no, doncs escolta, després del cap de setmana, el dilluns, hi tornarem a ser. En una setmana estranya, perquè farem de gorra el dilluns, el dimarts és festiu a Palafolls, però el dimecres ens hi tornarem a posar. Ja tindrem temps d'explicar-vos-ho tot. Nosaltres ho deixem aquí. Passa molt bon cap de setmana i ara arriben els companys d'informatius per actualitzar totes les notícies que podeu consultar també a través de xarxes socials i del nostre web. Una abraçada ben forta de qui us ha estat parlant, Jordi Pratsavalls. Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.

0: presenta al·legacions a un pla de la Generalitat que marca zones on es podrien instal·lar plaques fotovoltaiques i també molins de vent.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el bell mig del Maryland o el caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, la carretera nacional o també el polígon nord o cobertes de naus industrials. L'allau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu del territori català contra aquest projecte obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. Avui és divendres 21 d'agost.

Us avancem en titulars la resta d'informacions que avui composen en l'informatiu d'aquesta emissora. La Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats aquest dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en el tradicional sopar de germanor al local social al vespre. L'ATPA preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà més amb un ball amenitzat per les melodies del grup o del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura oferiran també jocs gegants, xocolatada i una cercavila de gegants amb els Diables Folls. I el diumenge serà el torn de la cantada de veneres del grup Arjau. Els actes es tancaran, com ja us hem explicat, dimarts vinent amb l'ofici solemne de la, amb la coral Palatiolo i una ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. I la plaça del Fòrum Palatió l'acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions per poder participar en el Correbars de la Festa Major, programat pel proper dia 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial, requerint el DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants en aquesta activitat, que consisteix en una cercavila musical des de la plaça de les Valls d'Acs i fins a la plaça de Popi, on es connectarà amb els concerts de l'Alterfesta. La temàtica d'enguany és la granja, que és la que guiarà la rua del Correbars d'aquest any, convidant així a tots els inscrits a disfressar-se de qualsevol motiu d'origen rural. Parlarem de la Festa de Sant Genís, parlarem de la Festa Major de Palafrugell amb el Correbars i també parlarem avui de que Blanes comença la seva Festa Major petita, la dels copatrons, en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, aprofitant una primera jornada inicial de caràcter festiu local. El divendres, avui s'ha ofert xocolatada, ofrena floral, ofici solemne, cercavila, jocs populars, havaneres i una quina musical, i demà dissabte es durà a terme la històrica cursa Corre pel Cos i actuacions musicals, per exemple, amb la formació palafrugellenca Tapé o Sound System o el DJ Peñafir. La programació es clourà diumenge amb una vermutada popular de la colla gegantera, un concert i un taller teatralitzat. Tot plegat en un divendres amb cel cobert a tota la comarca, amb clarianes que s'aniran obrint de nord cap a sud. Cap a la tarda i vespre ja no s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-est i la mar es mantindrà en estat de marejol. Les temperatures baixaran, amb mínimes que aniran entre els 17 i els 23 graus i màximes que oscil·laran entre els 23 i els 26 arreu de la comarca. Benvinguts a l'espai informatiu d'aquest divendres a Ràdio Palafolls. Palafolls presenta una dotzena d'al·legacions al pla que preveu espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o també molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena d'al·legacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta presentada per la Generalitat.

0: Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori. La principal preocupació expressada per l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, és que el Plàter actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland o també gran part del Caravaning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit.
1: Aquesta proposta de Plàter té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.
0: Davant d'aquestes afirmacions i efectes i d'aquestes afectacions, Palafolls ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. D'aquesta manera, l'Ajuntament planteja a la Generalitat com a alternatives més viables als terrenys que volten l'autopista, als marges de la carretera nacional i també l'entorn del polígon industrial nord de Palafolls.
1: Nosaltres el que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha d'entremig d'algunes alguns equipaments o alguns usos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat un èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre el sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus ja construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requisits de generació d'energia sostenible del Plàter sense haver de sacrificar terreny de gas sobre el sol. Però el Plàter no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde ha advertit que el projecte preveu molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts que ja estan elevats de la nostra vila, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació de l'energia generada, suposaria, diu, un impacte excessiu i que ja s'hi han presentat, de fet, al·legacions des del consistori palafollenc. Fa unes setmanes que va acabar el termini d'al·legacions al Plàter i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga a la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva d'aquest pla previst per aquest any fins a l'estiu de l'any que ve per tal de poder analitzar totes les aportacions des del territori. Un centenar de persones participaran del sopar popular de la Festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la Festa Major de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina les tradicions més solemnes amb propostes lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes les festes que es fan a Sant Genís, tant la Festa Major com també les de Sant Sebastià, és el sopar popular i de germanor, que en aquest cas es farà demà al vespre. De fet, és un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles del poble. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per un aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que es va fer a l'inici d'aquesta setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una ballada multitudinària. A més, la trobada no s'acabarà a la taula, ja que un cop finalitzat el sopar, la música s'apoderarà de la sala de ball, en aquest cas amb el duet Atènia, que s'encarregarà d'amenitzar la nit amb els seus ritmes. Abans d'aquest gran àpat, la programació de la jornada inaugural estarà dedicada de ple al públic infantil i familiar, ja que a quarts de 6 en el mateix local social hi haurà jocs gegants de fusta i xocolatada. A partir de les 7, si el temps acompanya, es farà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls acompanyada dels Diables Folls. L'endemà diumenge a les 7, la música de taverna i de mar agafarà el relleu amb una cantada d'havaneres a càrrec de la reconeguda formació Grup Arjau. La cloenda de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls es reservarà per al dimarts vinent, que és 25 d'agost, diada del Sant Patró, festa, de fet, al nostre municipi, a tot el poble de Palafolls, recuperant d'aquesta manera els actes més solemnes de la festivitat. Al matí hi haurà a l'església l'ofici solemne amb l'actuació de la coral Palatiolo i posteriorment hi haurà ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies. En tot cas, l'organització ja avisa que en cas de precipitació les activitats es faran dins del local social de Sant Genís de Palafolls. Això pel que fa a la Festa Major de Sant Genís, també ja vista posada la Festa Major de Palafolls el mes de setembre. I és que demà es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any. Tot i que se celebrarà el 4 de setembre, al vespre, el Correbars és una de les poques activitats de la Festa Major que sí que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diablefolls obriran demà les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de 6:45 de la tarda i a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa. La C. Muñoz, que és un dels membres dels Diablefolls, l'entitat que organitza aquesta activitat, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cercavila, ja que es tracta d'un animat recorregut guiat per la música per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan diverses parades en les que es serveixen begudes i també es plantegen diverses proves per als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, iniciant-se des de la plaça de les Valls d'Ax, després passaran pel carrer Pompeu Fabra, al carrer de Baix, Pimargall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diablefolls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica rural.
2: El Correbars és un recorregut amb música punxada, en el qual servim begudes i fem diferents proves amb els participants i anem passant doncs, per diferents carrers del poble, començant des de la plaça Valldacs i acabant els concerts a la plaça Popi. Cada any intentem triar una temàtica per anar disfressades. Aquest any doncs, hem triat la temàtica de granja, on esperem doncs, que els participants vinguin d'animals o elements que es poden trobar en una granja.
0: Tot i que els participants del Correbars han de ser tots majors d'edat i, per garantir-ho, per poder-se inscriure, demà caldrà que es mostri el DNI físic. El cost de l'inscripció és de 12 euros per participar en una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per agilitzar les cues i també per facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha determinat que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi, coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i és per això que l'organització recorda que les places són limitades i se situa entorn a les 200. De Festa Sant Genís, de Festa Palafolls, ara cap a Blanes, que arrenca la Festa dels Copatrons amb un gran cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat avui, que és jornada festiva a tota la vila, la seva Festa Major petita en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins diumenge. Els actes han arrencat amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cercavila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer omplen d'activitat el nucli antic. La jornada clau amb la 12a cantada d'havaneres al Passeig de Mar i també amb la quina musical de la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults, al vespre Tapeu Son System i també una sessió final a càrrec de DJ Penyafiel ompliran de música al Passeig de Mar. La programació es tancarà aquest diumenge amb una vermutada popular al migdia que oferirà un espai de micro obert i d'actuació musical. A la tarda les activitats es complementaran a la plaça d'Espanya amb el taller familiar i teatralitzat Com es vesteix un cavaller, una activitat didàctica dedicada a donar a conèixer la indumentària medieval a l'època del Vescomtat de Cabrera. I avui divendres també fem una ullada a la nostra hemeroteca. Fa just un any, el 2025, tal dia com avui, el 21 d'agost, la policia desarticulava a Tordera una banda organitzada que es dedicava a robar a empreses de tot Catalunya. Els Mossos i la policia local havien detingut 8 persones en un pis del municipi veí i van recuperar eines instrumentals, materials i diners per valor de 100.000 euros. El modus operandi del grup era actuant els caps de setmana, tallaven la llum de les naus per deixar inútils tots els sistemes d'alarma i les càmeres de seguretat. Ara més enllà, el 2021, Generalitat i Estat s'enganxaven per veure qui i com s'havia de pagar el manteniment de les autopistes que quedaven lliures de peatge, com ara la C-32 al Maresme. El govern espanyol ja plantejava aleshores la possibilitat de recuperar els pagaments per fer ús de les autopistes a partir del 2024. Cosa que encara no ha passat. I ara fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, 21 d'agost, us explicàvem que els bombers aconseguien controlar un petit incendi forestal al barri de Sant Lluís, a Palafolls, que va deixar en alerta tot el veïnat durant hores. Aquell dimarts a la tarda s'havia declarat un incendi a l'Avinguda del Mar en una de les rotondes d'accés al barri de Sant Lluís, en una parcel·la propera a les Canyes. Els bombers de la Generalitat havien rebut l'avís a les 4 de la tarda i, a mitja hora més tard, ja s'havia donat per controlat. Mentre havia durat els treballs de contenció de les flames, els cossos de seguretat havien restringit com a mesura preventiva l'accés al barri per la carretera BB-6002, que és la que uneix Malgrat i Palafolls, i tampoc es podia accedir a Malgrat per aquesta mateixa via. Fins aquí la Hemeroteca per recordar informacions que us explicàvem un 21 d'agost anys enrere.

0: Anem a fer una ullada a la previsió meteorològica. Avui la temperatura mínima ha estat 4 graus inferior a la d'ahir. Ahir la mínima va ser de 24, ara estem en torn a 20 i alguna cosa més aquí al nostre municipi. La màxima tampoc ha pujat més enllà. Ahir era de 28, avui ha estat de 27,6. Són les dades que ens ofereix l'Observatori Meteorològic situat al peus del riu Tordera al seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica pel que resta de divendres amb el Servei Català de Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Molt bon dia. Avui comencem la jornada sense acabar de fer del tot net. De fet, podria haver algun ruixat que encara afecti a primeres hores del matí. Al migdia, més tranquil·litat i sol. Però a partir de la tarda, sobretot al Vallès Oriental, es poden formar altre cop tempestes que poden afectar també al Vallès Occidental o al Maresme. Les temperatures avui són més baixes, entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors, i la inestabilitat també es farà present aquesta pròxima nit i matí del dissabte. Poden haver tempestes fortes.
0: Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Ja ho sabeu, doncs, previsió de tempestes en aquestes properes hores, també al Maresme i a nivell general arreu de Catalunya. Gràcies al Servei Meteorològic. Bon cap de setmana i tornem a posar dilluns.

0: I també toca acomiadar-se de l'informatiu d'aquest divendres. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el vell mig de Marineland o del Caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, de la carretera nacional o també del polígon Nol i les cobertes de les naus industrials. La llau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu de Catalunya obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. I avui el nostre informatiu està molt festiu perquè us hem explicat que la Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats demà dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en la tradicional sopar de germanor al local social. L'APAP preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà amb un ball amenitzat amb les melodies del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura s'oferiran jocs gegants de fusta, una xocolatada i una cercavila de gegants amb els diables. Diumenge serà el torn de la cantada de veneres i els actes es tancaran dimarts, que és jornada festiva arreu de Palafolls, amb l'ofici solemne de la coral Palatiolo i la ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. I també us hem explicat que la plaça del Fòrum Palatiolo acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions pel Correbars de la Festa Major de Palafolls programat pel proper 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial requerint DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants. L'activitat que està organitzada pels Diables consisteix en una cercavila musical a la qual també es van servir begudes que surt de la plaça d'Ax i arriba a la plaça de Popí on es connectaran amb els concerts de l'Alterfest. Les places estan limitades a 200 persones i la inscripció té un cost de 12 euros. Doncs en aquest resum de les principals informacions d'aquest divendres al nostre informatiu, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, hi tornem dilluns. Esperem que gaudiu al cap de setmana i de les múltiples opcions lúdiques i culturals que tenim al nostre voltant, especialment de la festa de Sant Genís de Palafolls. I com deia, ens tornem a retrobar dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: A Plàter, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena d'al·legacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta feta per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori local. La principal preocupació expressada per l'alcalde del nostre municipi, Francesc Alemany, és que el Plàter actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland, o també a gran part del Caramàning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Aquesta proposta del Plàter té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.
0: Davant d'aquestes afectacions, Palafolls ja ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. L'Ajuntament planteja com a alternatives més viables a la proposta feta per la Generalitat terrenys al voltant de l'autopista, als marges de la carretera nacional i també a l'entorn del polígon industrial nord.
1: Nosaltres el que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha entremig d'algunes alguns equipaments o algunes nusos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat en èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre, per exemple, sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus que ja estan construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requeriments de generació d'energia sostenible del Plàter sense haver de sacrificar terreny sobre el sòl. Però el Plàter no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar-hi molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde ha advertit que el projecte preveu fins a molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts ja elevats, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació d'energia generada, suposaria un impacte excessiu i també ja s'han presentat al·legacions a aquesta previsió. Fa tot just unes setmanes va acabar el termini d'al·legacions al Plàter i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga el govern de la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva del pla fins d'aquí a un any per tal de poder analitzar totes les aportacions.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Palafolls presenta al·legacions a un pla de la Generalitat que marca zones on es podrien instal·lar plaques fotovoltaiques i també molins de vent.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

0: Us avancem en titulars la resta d'informacions que avui composen en l'informatiu d'aquesta emissora. La Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats aquest dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en el tradicional sopar de germanor al local social del vespre. L'ATPA preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà més amb un ball amenitzat per les melodies del grup o del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura oferiran també jocs gegants, xocolatada i una cercavila de gegants amb els Diables Folls. I el diumenge serà el torn de la cantada de veneres del grup Arjau. Els actes es tancaran, com ja us hem explicat, dimarts vinent amb l'ofici solemne de la, amb la coral Palatiolo i una ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. I la plaça del Fòrum Palatiolo acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions per poder participar en el Correbars de la Festa Major, programat pel proper dia 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial, requerint el DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants en aquesta activitat, que consisteix en una cercavila musical des de la plaça de les Valls d'Acs i fins a la plaça de Popi, on es connectarà amb els concerts de l'Alterfest. La temàtica d'enguany és la granja, que és la que guiarà la rua del Correbars d'aquest any, convidant així a tots els inscrits a disfressar-se de qualsevol motiu d'origen rural. Parlarem de la Festa de Sant Genís, parlarem de la Festa Major de Palafolls amb el Correbars i també parlarem avui de que Blanes comença la seva Festa Major petita, la dels Copatrons, en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, aprofitant una primera jornada inicial de caràcter festiu local. El divendres, avui s'ha ofert xocolatada, ofrena floral, ofici solemne, cercavila, jocs populars, havaneres i una quina musical, i demà dissabte es durà a terme la històrica cursa Corre pel Cos i actuacions musicals, per exemple, amb la formació palafollenca Tapeo Sound System o el DJ Penyafir. La programació es clourà diumenge amb una vermutada popular de la colla gegantera, un concert i un taller teatralitzat. Tot plegat en un divendres amb cel cobert a tota la comarca, amb clarianes que s'aniran obrint de nord cap a sud. Cap a la tarda i vespre ja no s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-est i la mar es mantindrà en estat de marejol. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran entre els 17 i els 23 graus i màximes que oscil·laran entre els 23 i els 26 arreu de la comarca. Benvinguts a l'espai informatiu d'aquest divendres a Ràdio Palafolls. Palafolls presenta una dotzena d'al·legacions al pla que preveu espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o també molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena d'al·legacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta presentada per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori. La principal preocupació expressada per l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, és que el Plater actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland o també gran part del Caravaning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit.
1: Aquesta proposta del Plater té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.

0: Davant d'aquestes afirmacions i efectes i d'aquestes afectacions, Palafolls ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. D'aquesta manera, l'Ajuntament planteja a la Generalitat com a alternatives més viables als terrenys que volten l'autopista, als marges de la carretera nacional i també l'entorn del polígon industrial nord de Palafolls.
1: El que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha entremig d'algunes alguns equipaments o alguns nusos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat un èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre el sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus ja construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requisits de generació d'energia sostenible del plàter sense haver de sacrificar terreny de gas sobre el sol. Però el plàter no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde advertit que el projecte preveu molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts que ja estan elevats de la nostra vila, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació de l'energia generada, suposaria, diu, un impacte excessiu i que ja s'hi han presentat, de fet, al·legacions des del consistori palafollenc. Fa unes setmanes que va acabar el termini d'al·legacions al plàter i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga a la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva d'aquest pla previst per aquest any fins a l'estiu de l'any que ve per tal de poder analitzar totes les aportacions des del territori. Un centenar de persones participaran del sopar popular de la Festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la Festa Major de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina les tradicions més solemnes amb propostes lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes les festes que es fan a Sant Genís, tant la Festa Major com també les de Sant Sebastià, és el sopar popular i de germanor, que en aquest cas es farà demà al vespre. De fet, és un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles del poble. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per un aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que es va fer a l'inici d'aquesta setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una ballada multitudinària. A més, la trobada no s'acabarà a la taula, ja que un cop finalitzat el sopar, la música s'apoderarà de la sala de ball, en aquest cas amb el duet Atènia, que s'encarregarà d'amenitzar la nit amb els seus ritmes. Abans d'aquest gran àpat, la programació de la jornada inaugural estarà dedicada de ple al públic infantil i familiar, ja que a quarts de 6 en el mateix local social hi haurà jocs gegants de fusta i xocolatada. A partir de les 7, si el temps acompanya, es farà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls acompanyada dels Diables Folls. L'endemà diumenge a les 7, la música de taverna i de mar agafarà el relleu amb una cantada de veneres a càrrec de la reconeguda formació Grup Arjau. La cloenda de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls es reservarà per al dimarts vinent, que és 25 d'agost, diada del Sant Patró, festa, de fet, al nostre municipi a tot el poble de Palafolls, recuperant d'aquesta manera els actes més solemnes de la festivitat. Al matí hi haurà a l'església l'ofici solemne amb l'actuació de la coral Palatiolo i posteriorment hi haurà ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies. En tot cas, l'organització ja avisa que en cas de precipitació les activitats es faran dins del local social de Sant Genís de Palafolls. Això pel que fa a la Festa Major de Sant Genís, també ja vista posada la Festa Major de Palafolls el mes de setembre. I és que demà es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any. Tot i que se celebrarà el 4 de setembre, al vespre, el Correbars és una de les poques activitats de la Festa Major que sí que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diablefolls obriran demà les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de 7:15 de la tarda i a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa festa, la Cia Muñoz, que és un dels membres dels Diablefolls, l'entitat que organitza aquesta activitat, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cercavila, ja que es tracta d'un animat recorregut guiat per la música, per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan diverses parades en les que es serveixen begudes i també es plantegen diverses proves per als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, iniciant-se des de la plaça de les Valls d'Ax, després passant pel carrer Pompeu Fabra, el carrer de Baix, Pi Margall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diablefolls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica rural.
2: El Correbars és un recorregut amb música punxada, en el qual servim begudes i fem diferents proves amb els participants i anem passant doncs, per diferents carrers del poble, començant des de la plaça Valldac i acabant els concerts a la plaça Popi. Cada any intentem triar una temàtica per anar disfressades. Aquest any doncs, hem triat la temàtica de granja, on esperem doncs, que els participants vinguin d'animals o elements que es poden trobar en una granja.
0: Tot i que els participants del Correbars han de ser tots majors d'edat i, per garantir-ho, per poder-se inscriure, demà caldrà que es mostri el DNI físic. El cost de l'inscripció és de 12 euros per participar en una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per agilitzar les cues i també per facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha de determinar que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi, coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i és per això que l'organització recorda que les places són limitades i se situa entorn a les 200. De festa Sant Genís, de festa Palafolls, ara cap a Blanes, que arrenca la festa dels copatrons amb un gran cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat avui, que és jornada festiva a tota la vila, la seva festa major petita en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins diumenge. Els actes han arrencat amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cercavila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer, omplen d'activitat el nucli antic. La jornada clau amb la 12a cantada d'havaneres al Passeig de Mar i també amb la quina musical de la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults, al vespre, Tapeo Sound System, i també una sessió final a càrrec de DJ Peñafiel, ompliran de música al Passeig de Mar. La programació es tancarà aquest diumenge amb una vermutada popular al migdia, que oferirà un espai de micro obert i d'actuació musical. A la tarda, les activitats es complementaran a la plaça d'Espanya amb el taller familiar i teatralitzat Com es vesteix un cavaller, una activitat didàctica dedicada a donar a conèixer la indumentària medieval a l'època del Vescomtat de Cabrera. I avui divendres també fem una ullada a la nostra hemeroteca. Fa just un any, el 2025, tal dia com avui, el 21 d'agost, la policia desarticulava a Tordera una banda organitzada que es dedicava a robar a empreses de tot Catalunya. Els Mossos i la policia local havien detingut 8 persones en un pis del municipi veí i van recuperar eines instrumentals, materials i diners per valor de 100.000 euros. El modus operandi del grup era actuant els caps de setmana, tallaven la llum de les naus per deixar inútils tots els sistemes d'alarma i les càmeres de seguretat. Ara més enllà, el 2021, Generalitat i Estat s'enganxaven per veure qui i com s'havia de pagar el manteniment de les autopistes que quedaven lliures de peatge, com ara la C-32 al Maresme. El govern espanyol ja plantejava aleshores la possibilitat de recuperar els pagaments per fer ús de les autopistes a partir del 2024. Cosa que encara no ha passat. I ara fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, 21 d'agost, us explicàvem que els bombers aconseguien controlar un petit incendi forestal al barri de Sant Lluís, a Palafolls, que va deixar en alerta tot el veïnat durant hores. Aquell dimarts a la tarda s'havia declarat un incendi a l'Avinguda del Mar en una de les rotondes d'accés al barri de Sant Lluís, en una parcel·la propera a les Canyes. Els bombers de la Generalitat havien rebut l'avís a les 4 de la tarda i, mitja hora més tard, ja s'havia donat per controlat. Mentre havia durat els treballs de contenció de les flames, els cossos de seguretat havien restringit com a mesura preventiva l'accés al barri per la carretera BB-6002, que és la que uneix Malgrat i Palafolls, i tampoc es podia accedir a Malgrat per aquesta mateixa via. Fins aquí l'hemeroteca per recordar informacions que us explicàvem un 21 d'agost anys enrere.

0: Anem a fer una ullada a la previsió meteorològica. Avui la temperatura mínima ha estat 4 graus inferior a la d'ahir. Ahir la mínima va ser de 24, ara estem entorn a 20 i alguna cosa més aquí al nostre municipi. La màxima tampoc ha pujat més enllà. Ahir era de 28, avui ha estat de 27,6. Són les dades que ens ofereix l'Observatori Meteorològic situat al peus del riu Tordera, al seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica pel que resta de divendres amb el Servei Català de Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Molt bon dia. Avui comencem la jornada sense acabar de fer del tot net. De fet, podria haver algun ruixat que encara afecti a primeres hores del matí. Al migdia, més tranquil·litat i sol. Però a partir de la tarda, sobretot al Vallès Oriental, es poden formar altre cop tempestes que poden afectar també al Vallès Occidental o al Maresme. Les temperatures avui són més baixes, entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors, i la inestabilitat també es farà present aquesta pròxima nit i matí del dissabte. Poden haver tempestes fortes.
0: Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Ho sabeu, doncs, previsió de tempestes en aquestes properes hores, també al Maresme i a nivell general arreu de Catalunya. Gràcies al Servei Meteorològic. Bon cap de setmana i tornem a posar dilluns.

0: I també toca acomiadar-se de l'informatiu d'aquest divendres. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectoral per la implantació de les energies renovables a Catalunya. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el vell mig de Marineland o del Caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, de la carretera nacional o també del polígon Nol i descobertes de les naus industrials. La llau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu de Catalunya obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. I avui el nostre informatiu està molt festiu perquè us hem explicat que la Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats demà dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en la tradicional sopar de germanor al local social. L'APAP preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà amb un ball amenitzat amb les melodies del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura s'oferiran jocs gegants de fusta, una xocolatada i una cercavila de gegants amb els diables. Diumenge serà el torn de la cantada de veneres i els actes es tancaran dimarts, que és jornada festiva arreu de Palafolls, amb l'ofici solemne de la coral Palatiolo i la ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. I també us hem explicat que la plaça del Fòrum Palatiolo acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions pel Correbars de la Festa Major de Palafolls programat pel proper 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial requerint DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants. L'activitat que està organitzada pels Diables consisteix en una cercavila musical a la qual també es van servir begudes que surt de la plaça d'Ax i arriba a la plaça de Popí on es connectaran amb els concerts de l'Alterfest. Les places estan limitades a 200 persones i la inscripció té un cost de 12 euros. Doncs en aquest resum de les principals informacions d'aquest divendres al nostre informatiu, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, hi tornem dilluns. Esperem que gaudiu el cap de setmana i de les múltiples opcions lúdiques i culturals que tenim al nostre voltant, especialment de la festa de Sant Genís de Palafolls. I com deia, ens tornem a retrobar dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensar que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

Un centenar de persones participaran del sopar popular de la festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la festa major del poble de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina, com és habitual, les tradicions més solemnes amb propostes més lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes aquestes festes de Sant Genís és el sopar popular i de germanor de demà al vespre. És un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per una aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que s'ha fet aquesta mateixa setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una ballada multitudinària. A més, la trobada no acabarà a la taula, ja que, un cop finalitzat el sopar, la música s'apoderarà de la sala amb el ball popular ofert pel duet Atènia,

0: Tardanes amb la Cobla Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies, és per això que precisament l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Sant Genís anuncia que en cas de precipitacions les activitats es faran dins el local social. I qui també està de festa és Blanes, que arrenca la festa dels copatrons amb un cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat just avui, que és jornada festiva a la vila, la seva festa major petita en honor a Sant Bonós i Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins aquest diumenge. Els actes han arrencat, com dèiem, avui, amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cercavila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer, omplant d'activitat el nucli antic. La jornada claurà amb la dotzena cantada de veneres al Passeig de Mar i amb la quina musical a la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults. Al vespre, Tapeo Sound System i una sessió del DJ Peñafiel ompliran la música al Passeig de Mar. La programació tancarà aquest diumenge amb una vermutada popular al migdia que oferirà un espai de micro obert i l'actuació musical de Debonets. A la tarda, les actuacions es complementaran també a la plaça Espanya amb el taller familiar i teatralitzat Com es vesteix un cavaller, una activitat que està dedicada a donar a conèixer la indumentària medieval de l'època del Vescomtat de Cabrera.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls.
2: Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: I acabem bé la setmana jugant al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: De Gorra Express. 4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: The Savage Love.
1: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a les 9 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a les 7 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 1:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries,
3: i de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: I acabem bé la setmana jugant al Degorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. Correcte. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls.
12: Ràdio Palafolls.
13: Cada dia més a prop.
14: Més a prop.

Demà dissabte es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any, tot i que se celebrarà el proper dia 4 de setembre al vespre. El Correbars és de les poques activitats de la festa major d'enguany que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diables Folls obriran demà dissabte les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de 6:45 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa. La Sier Muñoz, que és un dels membres dels Diables Folls, entitat organitzadora, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cerca vida, ja que es tracta d'un animat recorregut guiat per la música per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan parades en les que se serveixen begudes i també es plantegen divertides proves als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, començant la seva marxa a la plaça de les Valls i passant per Pompeu Fabra, pel carrer de Baix, Pi Margall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diables Folls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica.

0: euros per participar en una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per tal d'agilitzar les cues i també facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha determinat també que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim, dèiem, de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i per això l'organització recorda que les places són limitades i previstes entorn a les 200.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: The Late Night Space. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: I acabem bé la setmana jugant al Degorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
0: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escolta, Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: I acabem bé la setmana jugant al Degorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga, perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia ofici solemne, i a 1:15 ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Palafolls presenta una dotzena de delegacions al Placa per a veure espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena de delegacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta feta per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori local. La principal preocupació expressada per l'alcalde del nostre municipi, Francesc Alemany, és que el pla actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland, o també a gran part del Caramàning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Aquesta proposta de Plater té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.
0: Davant d'aquestes afectacions, Palafolls ja ha proposat aprofitar els anomenats espais interstitials

0: Hi ha punts en els quals és relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
1: L'alcalde ha posat en èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre, per exemple, sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus que ja estan construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requeriments de generació d'energia sostenible del Plater sense haver de sacrificar terreny sobre el sòl. Però el Plater no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar-hi molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde advertir que el projecte preveu fins a molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts ja elevats, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació d'energia generada, suposaria un impacte excessiu, i també ja s'han presentat al·legacions a aquesta previsió. Fa tot just unes setmanes va acabar el termini d'al·legacions al Plater i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga el govern de la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva del pla fins d'aquí a un any per tal de poder analitzar totes les aportacions.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Guerra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: I acabem bé la setmana jugant al De Gorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
7: Ràdio Palafolls.
6: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
7: Escoltes
6: Ràdio Palafolls, el 107.7
7: FM.

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: I acabem bé la setmana jugant al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
3: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a les 9 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a les 7 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne. I a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Un centenar de persones participaran del sopar popular de la festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la festa major del poble de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina, com és habitual, les tradicions més solemnes amb propostes més lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes aquestes festes de Sant Genís és el sopar popular i de germanor de demà al vespre. És un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per una aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que s'ha fet aquesta mateixa setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una vetllada multitudinària. A més, la trobada no acabarà a la taula, ja que, un cop finalitzat el sopar, la música s'apoderarà de la sala amb el ball popular ofert pel duet Atènia, que s'encarregarà d'amenitzar la nit amb els seus ritmes. Abans del ganapa, la programació de la jornada inaugural estarà dedicada al públic infantil i familiar, ja que a 6:15, al mateix local social, hi haurà jocs gegants de fusta i la xocolatada. A partir de 7:00, si el temps s'acompanya, es farà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls, acompanyada pels Diables. L'endemà, diumenge, a 7:00, la música de taverna i de mar agafarà el relleu amb una cantada d'havaneres a càrrec de la reconeguda formació Grup Arjau. La cloenda de la festa major de Sant Genís es reservarà pel dimarts, dia 25 d'agost, que és la diada del Sant Patró, recuperant d'aquesta manera els actes més solemnes de la festivitat. Al matí hi haurà l'ofici solemne de la festa major amb l'actuació de la coral Palatiola i, posteriorment, ballada de sardanes amb la cobla Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies, és per això que precisament l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Sant Genís anuncia que, en cas de precipitacions, les activitats es faran dins el local social. I qui també està de festa és Blanes, que arrenca la festa dels copatrons amb un cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat just avui, que és jornada festiva a la vila, la seva festa major petita en honor a Sant Bonós i Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins aquest diumenge. Els actes han arrencat, com dèiem, avui, amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cercavila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer, omplen d'activitat el nucli antic. La jornada claurà amb la dotzena cantada de veneres al Passeig de Mar i amb la quina musical a la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults. Al vespre, Tapeo Sound System i una sessió del DJ

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: I acabem bé la setmana jugant al De Gorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico. I atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: I acabem bé la setmana jugant al de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Avui amb un repte molt de pel·lícules, igual que el que ha passat aquest matí. Ara t'explico, ara et diré quina és la pregunta i quin és el premi, però abans tenim un assumpte pendent, i és que hem de saber qui s'emporta el pack d'esmorzars que sortejàvem tot just ahir per endevinar de quina icona estàvem parlant. El fons verd amb aquest telèfon i aquest globus, com si estigués dient alguna cosa de color blanc, doncs era el WhatsApp, la resposta correcta. I una guanyadora, la Marta Molina, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Enhorabona, Marta. I avui el que et posem en joc és un lot de productes del sindicat. Un lot de productes valorat en 35 euros d'aquesta agrobotiga del nostre municipi. Producte de qualitat al 100% que t'enduràs de franc. Això sí, has de jugar amb nosaltres. I com et deia, parlem d'alguna manera de pel·lícules. T'explico, i atenció, que aquí ve la pregunta. Si jo et parlo de les cases Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, entre d'altres, de quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga? Perquè primer van haver-hi els llibres, després les pel·lícules, i ara fins i tot se n'ha fet una sèrie de televisió, fins i tot hi ha marxandatge arreu, gent que són fans de tota aquesta saga. Les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw? A quina pel·lícula pertany? De quina pel·lícula estem parlant? De fet, de quina saga de pel·lícules de màgia estem parlant? De ben segur, el que estàs pensant és la resposta. Intenta-ho, i el dilluns sabràs si t'ha tocat aquest lot de productes de l'agrobotiga del sindicat de Palafolls.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra.

0: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a 9:00 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a 7:00 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
2: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
1: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei. No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Ràdio Palafolls.
4: És una voz.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: tanquem la parada del
1: Degorra Express d'avui.
0: Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Adéu-siau.
0: Degorra Express, música sense interrupcions. Palafolls presenta al·legacions a un pla de la Generalitat que marca zones on es podrien instal·lar plaques fotovoltaiques i també molins de vent.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el bell mig del Maryland o el caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, la carretera nacional o també el polígon nord o cobertes de naus industrials. L'allau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu del territori català contra aquest projecte obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. Avui és divendres 21 d'agost.

Us avancem en titulars la resta d'informacions que avui composen en l'informatiu d'aquesta emissora. La Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats aquest dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en el tradicional sopar de germanor al local social del vespre. L'ATPA preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà més amb un ball amenitzat per les melodies del grup o del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura oferiran també jocs gegants, xocolatada i una cercavila de gegants amb els Diables Folls. I el diumenge serà el torn de la cantada de veneres del grup Arjau. Els actes es tancaran, com ja us hem explicat, dimarts vinent amb l'ofici solemne amb la coral Palatiolo i una ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. I la plaça del Fòrum Palatiol acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions per poder participar en el Correbars de la Festa Major, programat pel proper dia 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial, requerint el DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants en aquesta activitat, que consisteix en una cercavila musical des de la plaça de les Valls d'Acs i fins a la plaça de Popi, on es connectarà amb els concerts de l'Alterfest. La temàtica d'enguany és la granja, que és la que guiarà la rua del Correbars d'aquest any, convidant així a tots els inscrits a disfressar-se de qualsevol motiu d'origen rural. Parlarem de la Festa de Sant Genís, parlarem de la Festa Major de Palafolls amb el Correbars i també parlarem avui de que Blanes comença la seva Festa Major petita, la dels Copatrons, en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, aprofitant una primera jornada inicial de caràcter festiu local. El divendres, avui s'ha ofert xocolatada, ofrena floral, ofici solemne, cercavila, jocs populars, havaneres i una quina musical, i demà dissabte es durà a terme la històrica cursa Corre pel Cos i actuacions musicals, per exemple, amb la formació palafollenca també o Sound System o el DJ Penyafir. La programació es clourà diumenge amb una vermutada popular de la colla

0: Benvinguts a l'Espai Informatiu d'aquest divendres a Ràdio Palafolls. Palafolls presenta una dotzena d'al·legacions al pla que preveu espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o també molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena d'al·legacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta presentada per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori. La principal preocupació expressada per l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, és que el Plater actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland o també gran part del Caravaning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit.
1: Aquesta proposta de Plater té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.
0: Davant d'aquestes afirmacions i d'aquestes afectacions, Palafolls ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. D'aquesta manera, l'Ajuntament planteja a la Generalitat com a alternatives més viables als terrenys que volten l'autopista, als marges de la carretera nacional i també l'entorn del polígon industrial nord de Palafolls.
1: Nosaltres el que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha entremig d'algunes alguns equipaments o alguns usos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat un èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre el sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus ja construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requisits de generació d'energia sostenible del Plater sense haver de sacrificar terreny de gas sobre el sol. Però el Plater no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde ha advertit que el projecte preveu molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts que ja estan elevats de la nostra vila, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació de l'energia generada, suposaria, diu, un impacte excessiu i que ja s'hi han presentat, de fet, al·legacions des del consistori palafollenc. Fa unes setmanes que va acabar el termini d'al·legacions al Plater i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga a la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva d'aquest pla previst per aquest any fins a l'estiu de l'any que ve per tal de poder analitzar totes les aportacions des del territori. Un centenar de persones participaran del sopar popular de la festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la festa major de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina les tradicions més solemnes amb propostes lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes les festes que es fan a Sant Genís, tant la festa major com també les de Sant Sebastià, és el sopar popular i de germanor, que en aquest cas es farà demà al vespre. De fet, és un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles del poble. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per un aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que es va fer a l'inici d'aquesta setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una ballada multitudinària. A més, la trobada no s'acabarà a la taula, ja que un cop finalitzat el sopar,

0: La música s'apoderarà de la sala de ball, en aquest cas amb el duet Atenia, que s'encarregarà d'amenitzar la nit amb els seus ritmes. Abans d'aquest gran àpat, la programació de la jornada inaugural estarà dedicada de ple al públic infantil i familiar, ja que a quarts de sis, en el mateix local social, hi haurà jocs gegants de fusta i xocolatada. A partir de les 7, si el temps acompanya, es farà la cerca vila amb la colla gegantera de Palafolls, acompanyada dels Diables Folls. L'endemà diumenge a les 7, la música de taverna i de mar agafarà el relleu amb una cantada d'havaneres a càrrec de la reconeguda formació Grup Arjau. La cloenda de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls es reservarà per al dimarts vinent, que és 25 d'agost, diada del Sant Patró, festa, de fet, al nostre municipi, a tot el poble de Palafolls, recuperant d'aquesta manera els actes més solemnes de la festivitat. Al matí hi haurà a l'església l'ofici solemne amb l'actuació de la coral Palatiolo i posteriorment hi haurà ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies. En tot cas, l'organització ja avisa que en cas de precipitació les activitats es faran dins del local social de Sant Genís de Palafolls. Això pel que fa a la Festa Major de Sant Genís, també ja vista posada la Festa Major de Palafolls el mes de setembre. I és que demà es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any. Tot i que se celebrarà el 4 de setembre, al vespre, el Correbars és una de les poques activitats de la Festa Major que sí que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diablefolls obriran demà les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de quarts de set de la tarda i a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa. La Cia Muñoz, que és un dels membres dels Diablefolls, l'entitat que organitza aquesta activitat, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cerca vida, ja que es tracta d'un animat recorregut guiat per la música per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan diverses parades en les que es serveixen begudes i també es plantegen diverses proves per als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, iniciant-se des de la plaça de les Valls d'Ax, després passant pel carrer Pompeu Fabra, el carrer de Baix, Pi Margall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diablefolls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica rural.
1: El Correbars és un recorregut amb música punxada en el qual servim begudes i fem diferents proves amb els participants i anem passant doncs, per diferents carrers del poble, començant des de la plaça Vall-d'Ax i acabant els concerts a la plaça Popi. Cada any intentem triar una temàtica per anar disfressades. Aquest any doncs, hem triat la temàtica de granja, on esperem doncs, que els participants vinguin d'animals o elements que es poden trobar en una granja.
0: Tot i que els participants del Correbars han de ser tots majors d'edat i, per garantir-ho, per poder-se inscriure, demà caldrà que es mostri el DNI físic. El cost de l'inscripció és de 12 euros per participar en una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per agilitzar les cues i també per facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha de determinar que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi, coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i és per això que l'organització recorda que les places són limitades i se situa entorn a les 200. De Festa Sant Genís, de Festa Palafolls, ara cap a Blanes, que arrenca la Festa dels Copatrons amb un gran cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat avui, que és jornada festiva a tota la vila, la seva Festa Major petita en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins diumenge. Els actes han arrencat amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cerca vila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer, omplen d'activitat el nucli antic. La jornada clau amb la dotzena cantada d'havaneres al Passeig de Mar i també amb la quina musical de la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults, al vespre, Tapeo Sound System, i també una sessió final a càrrec de DJ Peñafiel ompliran de música al Passeig de Mar. La programació es tancarà aquest diumenge amb una vermutada popular al migdia que oferirà un espai de micro obert i d'actuació musical. A la tarda les activitats es complementaran a la plaça d'Espanya amb el taller familiar i teatralitzat Com es vesteix un cavaller, una activitat didàctica dedicada a donar a conèixer la indumentària medieval a l'època del Vescomtat de Cabrera. I avui divendres també fem una ullada a la nostra hemeroteca. Fa just un any, el 2025, tal dia com avui, el 21 d'agost, la policia desarticulava a Tordera una banda organitzada que es dedicava a robar a empreses de tot Catalunya. Els Mossos i la policia local havien detingut 8 persones en un pis del municipi veí i van recuperar eines, instrumentals, materials i diners per valor de 100.000 euros. El modus operandi del grup era actuant els caps de setmana, tallaven la llum de les naus per deixar inútils tots els sistemes d'alarma i les càmeres de seguretat. Ara, més enllà, el 2021, Generalitat i Estat s'enganxaven per veure qui i com s'havia de pagar el manteniment de les autopistes que quedaven lliures de peatge, com ara la C-32 al Maresme. El govern espanyol ja plantejava aleshores la possibilitat de recuperar els pagaments per fer ús de les autopistes a partir del 2024. Cosa que encara no ha passat. I ara fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, 21 d'agost, us explicàvem que els bombers aconseguien controlar un petit incendi forestal al barri de Sant Lluís, a Palafolls, que va deixar en alerta tot el veïnat durant hores. Aquell dimarts a la tarda s'havia declarat un incendi a l'Avinguda del Mar en una de les rotondes d'accés al barri de Sant Lluís, en una parcel·la propera a les Canyes. Els bombers de la Generalitat havien rebut l'avís a les 4 de la tarda i, a mitja hora més tard, ja s'havia donat per controlat. Mentre havia durat els treballs de contenció de les flames, els cossos de seguretat havien restringit com a mesura preventiva l'accés al barri per la carretera BB-6002, que és la que uneix Malgrat i Palafolls, i tampoc es podia accedir a Malgrat per aquesta mateixa via. Fins aquí la Hemeroteca per recordar informacions que us explicàvem un 21 d'agost anys enrere.

0: Anem a fer una ullada a la previsió meteorològica. Avui la temperatura mínima ha estat 4 graus inferior a la d'ahir. Ahir la mínima va ser de 24, ara estem en torn a 20 i alguna cosa més aquí al nostre municipi. La màxima tampoc ha pujat més enllà. Ahir era de 28, avui ha estat de 27,6. Són les dades que ens ofereix l'Observatori Meteorològic situat al peus del riu Tordera al seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica pel que resta de divendres amb el Servei Català de Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Molt bon dia. Avui comencem la jornada sense acabar de fer del tot net. De fet, podria haver algun ruixat que encara afecti a primeres hores del matí. Al migdia, més tranquil·litat i sol. Però a partir de la tarda, sobretot al Vallès Oriental, es poden formar altre cop tempestes que poden afectar també al Vallès Occidental o al Maresme. Les temperatures avui són més baixes, entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors, i la inestabilitat també es farà present aquesta pròxima nit i matí del dissabte. Poden haver tempestes fortes.
0: Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Ho sabeu, doncs, previsió de tempestes en aquestes properes hores, també al Maresme i a nivell general arreu de Catalunya. Gràcies al Servei Meteorològic. Bon cap de setmana i tornem a posar dilluns.

0: I també toca acomiadar-se de l'informatiu d'aquest divendres. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectoral per la implantació de les energies renovables a Catalunya. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el vell mig de Marineland o del Caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, de la carretera nacional o també del polígon Nol i les cobertes de les naus industrials. L'allau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu de Catalunya obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. I avui el nostre informatiu està molt festiu perquè us hem explicat que la Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats demà dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en la tradicional sopar de germanor al local social. L'APA preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà amb un ball amenitzat amb les melodies del duet Atènia. Durant la tarda de la jornada d'obertura s'oferiran jocs gegants de fusta, una xocolatada i una cercavila de gegants amb els diables. Diumenge serà el torn de la cantada de veneres i els actes es tancaran dimarts, que és jornada festiva arreu de Palafolls, amb l'ofici solemne de la coral Palatiolo i la ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. També us hem explicat que la plaça del Fòrum Palatiu l'acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions pel Correbars de la Festa Major de Palafolls programat pel proper 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial requerint DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants. L'activitat que està organitzada pels Diables consisteix en una cercavila musical a la qual també es van servint begudes que surt de la plaça d'Ax i arriba a la plaça de Popí on es connectaran amb els concerts de l'Alterfesta. Les places estan limitades a 200 persones i la inscripció té un cost de 12 euros. Doncs en aquest resum de les principals informacions d'aquest divendres al nostre informatiu, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, hi tornem dilluns. Esperem que gaudiu del cap de setmana i de les múltiples opcions lúdiques i culturals que tenim al nostre voltant, especialment de la festa de Sant Genís de Palafolls. I, com deia, ens tornem a retrobar dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: That's it.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic

0: Demà dissabte es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any, tot i que se celebrarà el proper dia 4 de setembre al vespre. El Correbars és de les poques activitats de la festa major d'enguany que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diables Folls obriran demà dissabte les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de 6:45 de la tarda a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa. La Sier Muñoz, que és un dels membres dels Diables Folls, entitat organitzadora, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cerca vida, ja que es tracta d'un animat recorregut guiat per la música, per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan parades en les que se serveixen begudes i també es plantegen divertides proves als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, començant la seva marxa a la plaça de les Baixacs i passant per Pompeu Fabra, pel carrer de Baix, Pi Margall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diables Folls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica triada.
1: El Correbars és un recorregut amb música punxada, en el qual servim begudes i fem diferents proves amb els participants i anem passant doncs, per diferents carrers del poble, començant des de la plaça Baillac i acabant els concerts a la plaça Popi. Cada any intentem triar una temàtica per anar disfressades. Aquest any doncs, hem triat la temàtica de granja, on esperem doncs, que els participants vinguin d'animals o elements que es poden trobar en una granja.
0: Tot i els participants del Correbars han de ser majors d'edat i per garantir-ho, per poder inscriure's demà, caldrà que mostrin el seu DNI físic. El cost de l'inscripció és de 12 euros per participant, una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per tal d'agilitzar les cues i també facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha determinat també que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim, dèiem, de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i per això l'organització recorda que les places són limitades i previstes entorn a les 200.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafoll presenta una dotzena d'al·legacions al pla que preveu espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena d'al·legacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta feta per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori local. La principal preocupació expressada per l'alcalde del nostre municipi, Francesc Alemany, és que el pla actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland, o també a gran part del Caramàning de Sant Genís, una circumstància que el consistori considera que no té massa sentit. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Aquesta proposta de Plater té algunes febleses importants al no tenir en compte el detall del territori. S'ha plantejat una proposta en la que creiem que s'ha treballat una escala molt gran i que no té en compte l'ocupació del territori actualment parlant. Això ha fet que, per exemple, es plantegin, doncs, en l'àmbit de plaques fotovoltaiques, es plantegin àmbits en els quals estan ocupats territorialment, com podria ser el càmping Caravaning sencer, no? O altres àmbits, el Marineland, o altres àmbits que no tenen massa sentit que es plantegi una circumstància d'aquest tipus.
0: Davant d'aquestes afectacions, Palafolls ja ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. L'Ajuntament planteja com a alternatives més viables a la proposta feta per la Generalitat terrenys al voltant de l'autopista, als marges de la carretera nacional i també a l'entorn del polígon industrial nord.
1: Nosaltres el que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha entremig d'algunes alguns equipaments o alguns nusos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals és relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat en èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre, per exemple, sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus que ja estan construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requeriments de generació d'energia sostenible del Plater sense haver de sacrificar terreny sobre el sòl. Però el Plater no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar-hi molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde ha advertit que el projecte preveu fins a molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts ja elevats, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació d'energia generada, suposaria un impacte excessiu i també ja s'han presentat al·legacions a aquesta previsió. Fa tot just unes setmanes va acabar el termini d'al·legacions al Plater i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga el govern de la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva del pla fins d'aquí a un any per tal de poder analitzar totes les aportacions.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls presenta al·legacions a un pla de la Generalitat que marca zones on es podrien instal·lar plaques fotovoltaiques i també molins de vent.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plàter. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el bell mig del Maryland o el caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, la carretera nacional o també el polígon nord o cobertes de naus industrials. La llau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu del territori català contra aquest projecte obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. Avui és divendres 21 d'agost.

Us avancem en titulars la resta d'informacions que avui compulsen en l'informatiu d'aquesta emissora. La Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats aquest dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en el tradicional sopar de germanor al local social del vespre. L'ATPA preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà més amb un ball amenitzat per les melodies del grup o del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura oferiran també jocs gegants, xocolatada i una cercavila de gegants amb els Diables Folls. I el diumenge serà el torn de la cantada de veneres del grup Arjau. Els actes es tancaran, com ja us hem explicat, dimarts vinent amb l'ofici solemne amb la coral Palatiolo i una ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. I la plaça del Fòrum Palatiolo acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions per poder participar en el correbars de la Festa Major, programat pel proper dia 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial, requerint el DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants en aquesta activitat, que consisteix en una cercavila musical des de la plaça de les Valls d'Acs i fins a la plaça de Popi, on es connectarà amb els concerts de l'Alterfest. La temàtica d'enguany és la granja, que és la que guiarà la rua del correbars d'aquest any, convidant així a tots els inscrits a disfressar-se de qualsevol motiu d'origen rural. Parlarem de la Festa de Sant Genís, parlarem de la Festa Major de Palafolls amb el correbars i també parlarem avui de que Blanes comença la seva Festa Major petita, la dels copatrons, en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, aprofitant una primera jornada inicial de caràcter festiu local. El divendres, avui, s'ha ofert xocolatada, ofrena floral, ofici solemne, cercavila, jocs populars, havaneres i una quina musical, i demà dissabte es durà a terme la històrica cursa Corre pel Cos i actuacions musicals, per exemple, amb la formació palafollenca també o Sound System o el DJ Penyafir. La programació es clourà diumenge amb una vermutada popular de la colla gegantera, un concert i un taller teatralitzat. Tot plegat en un divendres amb cel cobert a tota la comarca, amb clarianes que s'aniran obrint de nord cap a sud. Cap a la tarda i vespre ja no s'esperen precipitacions, el vent serà fluix de component sud-est i la mar es mantindrà en estat de marejol. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran entre els 17 i els 23 graus i màximes que oscil·laran entre els 23 i els 26 arreu de la comarca. Benvinguts a l'espai informatiu d'aquest divendres a Ràdio Palafolls. Palafolls presenta una dotzena de delegacions, el pla que preveu espais per desenvolupar energies renovables. Ja fa setmanes que es va presentar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, el que es coneix com a Plater, en el que el govern de la Generalitat proposa espais prioritaris on poder instal·lar plaques solars o també molins de vent arreu de Catalunya. Una proposta que no convenç l'Ajuntament de Palafolls, que ja ha presentat una dotzena de delegacions amb l'objectiu de corregir el que considera febleses importants en la proposta presentada per la Generalitat. Segons el govern municipal, el pla s'ha dissenyat a una escala massa gran i sense tenir en compte l'ocupació real del sòl ni tampoc les particularitats del detall del territori. La principal preocupació expressada per l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, és que el Plater actual proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques en àmbits que ja estan totalment ocupats per activitats econòmiques consolidades. Concretament, el pla marca com a zones aptes per a renovables grans espais dins l'actual recinte, per exemple, del Marineland o també gran part del Caravaning de Sant Genís, una circumstància

0: Davant d'aquestes afirmacions i d'aquestes afectacions, Palafolls ha proposat aprofitar els anomenats espais intersticials, que són aquells espais buits que queden entre equipaments o grans infraestructures de comunicació. D'aquesta manera, l'Ajuntament planteja a la Generalitat com a alternatives més viables als terrenys que volten l'autopista, als marges de la carretera nacional i també l'entorn del polígon industrial nord de Palafolls.
1: Nosaltres el que plantegem aquí és, coneguent el territori i tenint en compte les particularitats del territori, aprofitar aquesta circumstància perquè en aquells espais intersticials, aquells espais que hi ha entremig d'algunes alguns equipaments o alguns nusos de comunicació al voltant de l'autopista i al voltant de la Nacional i del polígon industrial. Aquí hi ha punts en els quals relativament senzill l'aplicació o la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques que permet l'aprofitament sense que hi hagi unes afectacions negatives o evidents afectacions negatives, no?
0: L'alcalde ha posat un èmfasi especial en el fet que el municipi té una potencialitat enorme per instal·lar plaques sobre el sostre industrial. L'argument municipal és que si s'aprofiten les cobertes de les naus ja construïdes i les del sostre industrial previst, Palafolls ja compliria amb els requisits de generació d'energia sostenible del plàter sense haver de sacrificar terreny de gas sobre el sol. Però el plàter no només parla de plaques fotovoltaiques, també marca terrenys prioritaris per instal·lar molins d'energia eòlica. En aquest sentit, l'alcalde ha advertit que el projecte preveu molins de fins a 180 metres d'alçada sobre punts que ja estan elevats de la nostra vila, fet que, sumat a la gran infraestructura necessària per l'evacuació de l'energia generada, suposaria, diu, un impacte excessiu i que ja s'hi han presentat, de fet, al·legacions des del consistori palafollenc. Fa unes setmanes que va acabar el termini d'al·legacions al plàter i arreu de Catalunya se n'han presentat més de 12.000, cosa que obliga a la Generalitat a retardar l'aprovació definitiva d'aquest pla previst per aquest any fins a l'estiu de l'any que ve per tal de poder analitzar totes les aportacions des del territori. Un centenar de persones participaran del sopar popular de la Festa de Sant Genís. Demà dissabte comença la Festa Major de Sant Genís de Palafolls amb un programa familiar que combina les tradicions més solemnes amb propostes lúdiques pensades per a totes les edats. Una de les activitats assentades a totes les festes que es fan a Sant Genís, tant la Festa Major com també les de Sant Sebastià, és el sopar popular i de germanor, que en aquest cas es farà demà al vespre. De fet, és un gran retrobament veïnal que preveu aplegar un centenar de comensals al local social de les antigues escoles del poble. Els assistents al sopar podran gaudir d'un menú complet format per un aperitiu de benvinguda, pa amb tomàquet i pernil, aigua, vi, gasosa i postres. Després de tancar-se la venda anticipada d'etiquets, que es va fer a l'inici d'aquesta setmana, l'organització ja ho té tot a punt per una ballada multitudinària. A més, la trobada no s'acabarà a la taula, ja que un cop finalitzat el sopar, la música s'apoderarà de la sala de ball, en aquest cas amb el duet Atènia, que s'encarregarà d'amenitzar la nit amb els seus ritmes. Abans d'aquest gran àpat, la programació de la jornada inaugural estarà dedicada de ple al públic infantil i familiar, ja que a quarts de 6 en el mateix local social hi haurà jocs gegants de fusta i xocolatada. A partir de les 7, si el temps acompanya, es farà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls acompanyada dels Diables Folls. L'endemà diumenge a les 7, la música de taverna i de mar agafarà el relleu amb una cantada de veneres a càrrec de la reconeguda formació Grup Arjau. La cloenda de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls es reservarà per al dimarts vinent, que és 25 d'agost, diada de el Sant Patró, festa, de fet, al nostre municipi, a tot el poble de Palafolls, recuperant d'aquesta manera els actes més solemnes de la festivitat. Al matí hi haurà a l'església l'ofici solemne amb l'actuació de la coral Palatiolo i posteriorment hi haurà ballada de sardanes amb la copla del Baix Empordà. La previsió anuncia possibles pluges aquests dies. En tot cas, l'organització ja avisa que en cas de precipitació les activitats es faran dins del local social de Sant Genís de Palafolls. Això pel que fa a la Festa Major de Sant Genís, també ja vista posada la Festa Major de Palafolls al mes de setembre. I és que demà es faran les inscripcions pel Correbars d'aquest any. Tot i que se celebrarà el 4 de setembre al vespre, el Correbars és una de les poques activitats de la Festa Major que sí que necessita d'inscripció prèvia. Justament per això, els Diablefolls obriran demà les inscripcions per poder-s'hi apuntar. Serà exclusivament de forma presencial a partir de 6:45 de la tarda i a la plaça del Fòrum Palatiolo. El Correbars d'enguany promet tornar a ser una gran festa. La Cia Muñoz, que és un dels membres dels Diablefolls, l'entitat que organitza aquesta activitat, ha explicat que el Correbars va molt més enllà d'una simple cercavila, ja que

0: tracta d'un animat recorregut guiat per la música per diferents carrers del nostre municipi, durant el qual es fan diverses parades en les que es serveixen begudes i també es plantegen diverses proves per als participants. La comitiva festiva recorrerà diversos carrers emblemàtics del nostre municipi, iniciant-se des de la plaça de les Valls d'Ax, després passant pel carrer Pompeu Fabra, el carrer de Baix, Pi Margall, Rambla de les Ferreries i culminant el trajecte a la plaça de Popi, on la festa s'enllaçarà directament amb les actuacions musicals i els concerts de la nit de l'Alterfesta. Per tal de fer l'esdeveniment encara més atractiu i visual, els Diables Folls han escollit una temàtica, la temàtica de la granja, i fan una crida a la creativitat dels participants per tal que es disfressin de qualsevol cosa relacionada amb aquesta temàtica rural.
1: El Correbars és un recorregut amb música punxada, en el qual servim begudes i fem diferents proves amb els participants i anem passant doncs, per diferents carrers del poble, començant des de la plaça Valldac i acabant els concerts a la plaça Popi. Cada any intentem triar una temàtica per anar disfressades. Aquest any doncs, hem triat la temàtica de granja, on esperem doncs, que els participants vinguin d'animals o elements que es poden trobar en una granja.
0: Tot i que els participants del Correbars han de ser tots majors d'edat i, per garantir-ho, per poder-se inscriure, demà caldrà que es mostri el DNI físic. El cost de l'inscripció és de 12 euros per participar en una quota que s'haurà d'abonar estrictament en efectiu en el moment del registre presencial demà a la tarda. Per agilitzar les cues i també per facilitar que els grups d'amics puguin apuntar-se junts, s'ha de determinar que cada persona que assisteixi presencialment a les inscripcions podrà registrar un màxim de 4 acompanyants més. L'activitat, que ja fa anys que es fa al nostre municipi, coincidint amb la Festa Major, té molta acceptació i és per això que l'organització recorda que les places són limitades i se situa entorn a les 200. De festa a Sant Genís, de festa a Palafolls, ara cap a Blanes, que arrenca la festa dels copatrons amb un gran cap de setmana de tradició i de cultura popular. La ciutat ha iniciat avui, que és jornada festiva a tota la vila, la seva festa major petita en honor a Sant Bonós i a Sant Maximià, amb una programació que s'allargarà fins diumenge. Els actes han arrencat amb la tradicional xocolatada, l'ofrena floral i l'ofici solemne a l'església de Santa Maria. A la tarda, la cercavila, places i carrers i el clàssic joc toquen a córrer omplen d'activitat el nucli antic. La jornada clau amb la 12a cantada d'havaneres al Passeig de Mar i també amb la quina musical de la plaça d'Espanya. Demà l'esport agafarà el protagonisme amb la històrica cursa Corre el Cos, oberta a categories infantils i adults, al vespre, Tapeo Sound System, i també una sessió final a càrrec de DJ Penyafiel ompliran de música al Passeig de Mar. La programació es tancarà aquest diumenge amb una vermutada popular al migdia que oferirà un espai de micro obert i d'actuació musical. A la tarda les activitats es complementaran a la plaça d'Espanya amb el taller familiar i teatralitzat Com es vesteix un cavaller, una activitat didàctica dedicada a donar a conèixer la indumentària medieval a l'època del Vescomtat de Cabrera. I avui divendres també fem una ullada a la nostra hemeroteca. Fa just un any, el 2025, tal dia com avui, el 21 d'agost, la policia desarticulava a Tordera una banda organitzada que es dedicava a robar a empreses de tot Catalunya. Els Mossos i la policia local havien detingut 8 persones en un pis del municipi veí i van recuperar eines instrumentals, materials i diners per valor de 100.000 euros. El modus operandi del grup era actuant els caps de setmana, tallaven la llum de les naus per deixar inútils tots els sistemes d'alarma i les càmeres de seguretat. Anem més enllà, el 2021 Generalitat i Estat s'enganxaven per veure qui i com s'havia de pagar el manteniment de les autopistes que quedaven lliures de peatge, com ara la C-32 al Maresme. El govern espanyol ja plantejava aleshores la possibilitat de recuperar els pagaments per fer ús de les autopistes a partir del 2024. Cosa que encara no ha passat. I ara fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, 21 d'agost, us explicàvem que els bombers aconseguien controlar un petit incendi forestal al barri de Sant Lluís, a Palafolls, que va deixar en alerta tot el veïnat durant hores. Aquell dimarts a la tarda s'havia declarat un incendi a l'Avinguda del Mar en una de les rotondes d'accés al barri de Sant Lluís, en una parcel·la propera a les Canyes. Els bombers de la Generalitat havien rebut l'avís a les 4 de la tarda i, mitja hora més tard, ja s'havia donat per controlat. Mentre havia durat els treballs de contenció de les flames, els cossos de seguretat havien restringit com a mesura preventiva l'accés al barri per la carretera BB-6002, que és la que uneix Malgrat i Palafolls, i tampoc es podia accedir a Malgrat per aquesta mateixa via. Fins aquí l'hemeroteca per recordar informacions que us explicàvem un 21 d'agost anys enrere.

0: Anem a fer una ullada a la previsió meteorològica. Avui la temperatura mínima ha estat 4 graus inferior a la d'ahir. Ahir la mínima va ser de 24, ara estem entorn a 20 i alguna cosa més aquí al nostre municipi. La màxima tampoc ha pujat més enllà. Ahir era de 28, avui ha estat de 27,6. Són les dades que ens ofereix l'Observatori Meteorològic situat al peus del riu Tordera al seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica pel que resta de divendres amb el Servei Català de Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Molt bon dia. Avui comencem la jornada sense acabar de fer del tot net. De fet, podria haver algun ruixat que encara afecti a primeres hores del matí. Al migdia, més tranquil·litat i sol. Però a partir de la tarda, sobretot al Vallès Oriental, es poden formar altre cop tempestes que poden afectar també al Vallès Occidental o al Maresme. Les temperatures avui són més baixes, entre 3 i 4 graus més baixes que dies anteriors, i la inestabilitat també es farà present aquesta pròxima nit i matí del dissabte. Poden haver tempestes fortes.
0: Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Ho sabeu, doncs, previsió de tempestes en aquestes properes hores, també al Maresme i a nivell general arreu de Catalunya. Gràcies al Servei Meteorològic. Bon cap de setmana i tornem a posar dilluns.

0: I també toca acomiadar-se de l'informatiu d'aquest divendres. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls ha presentat una dotzena d'al·legacions al Pla Territorial Sectoral per la implantació de les energies renovables a Catalunya. El govern municipal rebutja que aquest pla de la Generalitat marqui la possibilitat prioritària d'ubicar plaques solars en zones com, per exemple, el vell mig de Marineland o del Caravaning de Sant Genís. L'Ajuntament proposa com a alternatives aprofitar espais al voltant de l'autopista, de la carretera nacional o també del polígon Nord i descobertes de les naus industrials. La llau de fins a 12.000 al·legacions presentades arreu de Catalunya obliga ara a retardar un any l'aprovació definitiva d'aquest pla sectorial. I avui el nostre informatiu està molt festiu perquè us hem explicat que la Festa Major de Sant Genís inicia les seves activitats demà dissabte amb una jornada marcadament familiar centrada en la tradicional sopar de germanor al local social. L'APAP preveu reunir un centenar de comensals i es complementarà amb un ball amenitzat amb les melodies del duet Atènia. Durant la tarda, la jornada d'obertura s'oferiran jocs gegants de fusta, una xocolatada i una cercavila de gegants amb els diables. Diumenge serà el torn de la cantada de veneres i els actes es tancaran dimarts, que és jornada festiva arreu de Palafolls, amb l'ofici solemne de la coral Palatiolo i la ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. I també us hem explicat que la plaça del Fòrum Palatiolo acollirà demà dissabte a la tarda les inscripcions pel Correbars de la Festa Major de Palafolls programat pel proper 4 de setembre. El registre es farà exclusivament de manera presencial requerint DNI físic per comprovar la majoria d'edat de tots els participants. L'activitat que està organitzada pels Diables consisteix en una cercavila musical a la qual també es van servint begudes que surt de la plaça d'Ax i arriba a la plaça de Popí on es connectaran amb els concerts de l'Alterfest. Les places estan limitades a 200 persones i la inscripció té un cost de 12 euros. Doncs en aquest resum de les principals informacions d'aquest divendres al nostre informatiu, nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, hi tornem dilluns. Esperem que gaudiu del cap de setmana i de les múltiples opcions lúdiques i culturals que tenim al nostre voltant, especialment de la festa de Sant Genís de Palafolls. I com deia, ens tornem a retrobar dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.